0: Avui dijous a Catalunya pugen les temperatures i serà un dia de molta calor. S'esperen màximes al voltant de 40 graus a zones de Lleida i superant els 36 o 38 graus a litorals i prelitorals. Els termòmetres marcaran 33 graus a Barcelona i a Tarragona, 39 a Girona i 41 graus a Lleida. Predominarà el sol i el cel clar o poc ennuvolat. Durant la tarda, al Pirineu i zones properes es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes que també podran ser localment forts. Bufa vent fluix de component sud, augmentant a moderat. És una informació d'AEMET.
1: Pel que fa al trànsit, a hores d'ara no hi ha incidències i circula amb normalitat per la xarxa viària. Salutacions del Sergio Lezcano, el control tècnic, i de qui us parla, Àlex Eloi. Comencem. Sense suficients paraules per a descriure-ho. Així van viure molts el moment en què la Lluna va tapar completament el Sol durant uns instants. El fenomen, que no es repetirà fins al 2180, ha mobilitzat amants de l'astronomia, turistes i curiosos que s'han concentrat sobretot a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i a Lleida, però també en altres indrets del territori per seguir un esdeveniment astronòmic excepcional. Començava una ronda pel territori per comprovar com es va viure. L'eclipsi total ja és història, però darrere deixa una jornada plena d'emocions i de recull de dades científiques des de l'Observatori de Roquetes, que va plegar un bon grapat d'experts i unes 300 persones. Tarragona, Pilar Ribas.
2: El fenomen es va veure nítidament a la majoria de poblacions del Camp de Tarragona i l'Ebre. Tots els espais habilitats per contemplar-lo estaven a vessar. A Tarragona, la Marina Port Tàrraco, principal punt d'observació habilitat a la ciutat, va aplegar més de 15.000 persones de totes les edats i de diferents nacionalitats que no es van perdre ni un detall de l'únic eclipsi total del segle a Catalunya.
3: La veritat és que m'ha semblat espectacular perquè no entenia per què la gent estava tan implicada, tanta propaganda i com tanta devoció, i ara ho he entès perquè la veritat és que ha sigut xulíssim. Vull dir que no tinc paraules per descriure-ho.
4: Sí, no, la veritat és que l'eclipsi ja ho venien com una cosa que era espectacular, però és que jo crec que fins que no ho veus, no?, en el moment exacte de l'eclipsi total, no entens, no?, el que significa, perquè la veritat és que ha sigut molt bonic i això que ha durat molt poquet, però s'ha fet molt intens, la veritat, i molta gent, bueno, s'ha notat la reacció de la gent que s'ha sorprès molt, no?, al veure una cosa que realment no, fins al segle que ve no tornarem a viure.
2: Aquest eclipsi, però, ens ha deixat unes carreteres plenes de gom a gom i problemes importants a la xarxa ferroviària, abans i després del fenomen. A l'estació de Sant Vicenç de Calders i a Tarragona, les aglomeracions de gent que s'havien desplaçat per veure'l va obligar a activar en prealerta el pla Ferrocat. Diferents usuaris han denunciat a través de les xarxes socials aquest col·lapse, sobretot a tots els trens del corredor sud.
1: Lleida va ser un altre dels indrets on es va poder contemplar l'eclipsi en la seva totalitat. L'eufòria es va desfermar ràpidament. Pepa Sant Genís.
5: Molta expectació i emoció entre les milers de persones que van presenciar a nit l'eclipsi total de sol a la ciutat de Lleida. Els dos punts observats habilitats per l'Ajuntament a la Seu Vella i una esplanada al barri de Magraners. Els assistents van esclatar d'eufòria de forma col·lectiva en el moment precís, quan faltava un minut per 2:15 de la nit i la Lluna va tapar completament el sol durant uns 25 segons.
6: Emocionada, la primera vegada, una ocasió única i especial. Ara es comença a veure com la Lluna ja té una mica menjat el sol.
7: Ha sigut molt emocionant, la veritat.
8: Ha sigut increïble.
7: No ens la volíem jugar a mirar a la corona, però ha sigut com inevitable. Jo crec que tothom ens ha despertat algo dintre que no veurem mai més, la veritat.
5: També es va viure la mateixa eufòria a les poblacions de les Garrigues i al sud del Segrià, on s'havien habilitat punts d'observació que van atreure milers de persones, igual que a la ciutat de Lleida, de tot Catalunya, la resta de l'Estat i de països d'arreu del món, com Austràlia, Anglaterra o França.
1: A Barcelona, tot i que de manera parcial, molts van seguir l'eclipsi des de punts com Montjuïc, Laura Hortado.
9: La ciutat de Barcelona també ha viscut el fenomen amb molta expectació. A la terrassa del castell de Montjuïc, desenes de persones han seguit l'espectacle i moltes altres s'han concentrat al voltant de la fortalesa. Tot i que l'eclipsi ha estat parcial, la Lluna ha mossegat pràcticament tot el sol i només ha quedat una fina línia vermella. A més, el cel s'ha enfosquit lleugerament i l'ambient s'ha refrescat.
10: Quan he arribat feia moltíssima calor y ahora ha baixat, era fa més fresca, ha baixat la temperatura.
11: S'ha visto bastante bien con las gafas, lo único, bueno, un poco asustadas de no mirar directamente y tal, pero sí que es verdad que la luz también, como por alrededor, no solo directamente, sino todos los alrededores, ha sido muy bonito cuando estaba casi cubierto.
12: Ha sigut més maco del que creia, perquè com que tothom et diu és parcial, bueno, pues ho veuràs a mitges, però és que ha sigut quasi total. I la veritat que ha sigut molt bonic, uns colors macos, no? La...

0: Radio 5. Cataluña.
1: Bon dia, són 3:15 del matí. Catalunya ha viscut aquest dimecres el seu primer eclipsi solar total en 121 anys, amb milers de persones pendents del cel.
2: La veritat és que m'ha semblat espectacular.
3: Ha sido muy bonito, cuando estaba casi cubierto.
4: I ha sigut més maco del que creia.
1: El fenomen, que no es repetirà fins al 2180, mobilitzat amants de l'astronomia, turistes i curiosos per seguir un esdeveniment astronòmic excepcional. Un episodi que va provocar fortes aglomeracions tant als trens d'anada cap al sud com de tornada a Barcelona, també a les principals vies de la xarxa viària catalana. En parlarem tot seguit, però abans la informació de serveis. Coneguem quina és la previsió meteorològica per avui. A EMET, Noelia García, bon dia.
5: Bon dia. Avui pugen les temperatures i s'esperen màximes elevades a l'interior. Els termòmetres marcaran màximes de 39 graus a Igualada i a Manresa, 38 a Rubí, 37 graus a Vic, 36 a Sabadell i 33 graus a Barcelona, a Mataró i a Vilanova i la Geltrú. Avui serà un dia de calor amb sol i cel clar o poc ennuvolat. Durant la tarda al Prepirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Els ruixats també podrien afectar a zones properes de la depressió central. És una informació d'AEMET.
1: I pel

0: astronòmic gairebé en la seva totalitat. Laura Hurtado.
1: La ciutat de Barcelona també ha viscut el fenomen amb molta expectació. A la terrassa del Castell de Montjuïc, desenes de persones han seguit l'espectacle i moltes altres s'han concentrat al voltant de la fortalesa. Tot i que l'eclipsi ha estat parcial, la lluna ha mossegat pràcticament tot el sol i només ha quedat una fina línia vermella. A més, el cel s'ha enfosquit lleugerament i l'ambient s'ha refrescat.
2: Quan he arribat feia moltíssima calor i ara ha baixat... Era fa més fresca, ha baixat la temperatura.
3: S'ha visto bastante bien con las gafas, lo único, bueno, un poco asustadas de no mirar directamente y tal, pero sí que es verdad que la luz también, como por alrededor, no solo directamente, sino todos los alrededores, ha sido muy bonito cuando estaba casi cubierto.
4: Ha sigut més maco del que creia, perquè com que tothom et diu és parcial, bueno, pues ho veuràs a mitges, però és que ha sigut quasi total. I la veritat que ha sigut molt bonic, uns colors macos, no? Les ulleres sí que és cert que veus el que veus, però millor anar segur que altra cosa.
1: El punt de màxima parcialitat a la ciutat comtal s'ha viscut al voltant de les 8:29, amb aplaudiments i molta emoció.
0: Gràcies, on sí que es va poder presenciar un eclipsi total va ser al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent. L'Observatori de Roquetes va plegar un bon grapat d'experts i unes 300 persones i més de 15.000 ho van poder presenciar des de la Marina Port Tarraco de Tarragona.
5: La veritat és que ha sigut xulíssim, vull dir que no tinc paraules per descriure-ho.
6: Sí, no, la veritat és que l'eclipsi ja ho venien com una cosa que era espectacular, però és que jo crec que fins que no ho veus, no?, en el moment exacte de l'eclipsi total, no entens, no?, el que significa, perquè la veritat és que ha sigut molt bonic.
0: A Lleida, milers de persones van viure l'eclipsi total amb eufòria i expectació, tant a la capital del Segrià, als punts d'observació habilitats per l'Ajuntament, com a diferents poblacions al sud del Segrià i les Garrigues. A Girona, poca estona abans de l'hora prevista per a l'inici de l'eclipsi, hi havia resignació i pessimisme a causa dels núvols. Finalment, però els moments en què el sol i l'ombra de la lluna van fer-se presents a través d'alguna de les clarianes del cel van desfermar l'entusiasme dels que s'havien reunit a indrets com el Mirador del Far de Sant Sebastià a Llafranc.
7: Bueno, doncs al principi que hem pujat aquí dalt al Far de Sant Sebastià ens pensàvem que no veuríem res amb aquests núvols, però ho hem pogut veure quasi bé al total. S'ha amagat una mica i ara, com tornem a sentir, doncs torna a sortir una mica després darrere un núvol. Molt guai.
0: Amb tot, s'ha de lamentar la mort d'un home de 57 anys a la localitat del Col·legi al Segrià quan es trobava en el punt d'observació del fenomen organitzat en aquest poble a causa d'una parada cardiorrespiratòria probablement causada per un cop de calor, segons ha confirmat fonts del consistori del Col·legi. Ahir al vespre, durant l'eclipsi, les temperatures a Ponent van arribar als 38 graus. I més enllà de l'espectacularitat de l'eclipsi, la mobilitat es va complicar pels qui s'havien desplaçat amb rodalies. Tant d'anada com de tornada es van viure moments de caos i col·lapse. Ha estat el cas a l'estació de Tarragona, que es va omplir de gom a gom. La quantitat de gent amuntegada va motivar el tancament de l'estació per part de la policia, que va actuar per evitar riscos de seguretat. Renfe va haver de programar un altre tren extra des de Tarragona cap a Barcelona passada la mitjanit. Escoltem l'Aurora, una de les passatgeres afectades.
8: Venim de Barcelona Centro, que ya viniendo hemos tenido que perder dos trenes, hemos cogido el tercero porque estaba llenísimo, era imposible entrar. Y bueno, y ahora a la vuelta pues la misma sorpresa de que está una cola enorme y estamos esperando. No sé cuánto llevaremos esperando, una hora quizá, más o menos.
0: Durant la tarda també es van viure fortes aglomeracions a les estacions de Sant Vicenç de Calders i Sants de Barcelona i els trens que es dirigien cap al sud. La incidència va coincidir amb una avaria ja resolta a l'estació de Castelldefels. I pel que fa al dispositiu de seguretat especial durant l'eclipsi, el Departament d'Interior ha tancat el balanç sense incidents destacables. El telèfon 112 va rebre ahir fins a les 9 del vespre 81 trucades, la majoria consultes informatives. El Tarragonès, el Baix Llobregat i el Barcelonès han concentrat el major nombre de comunicacions. Pel que fa al sistema d'emergències mèdiques, el 061 va rebre 40 trucades i ha atès 37 persones entre les 7 del matí i 7:45 del vespre. L'incendi forestal de Castellví de la Marca del Penedès està ja estabilitzat i continuen treballant una desena de dotacions terrestres als bombers amb l'objectiu de repassar el perímetre i gestionar punts calents que vagin sorgint al seu interior. Segons les dades provisionals als agents rurals,

0: El foc ha afectat ja 8 hectàrees de terreny forestal i ha afectat també l'espai natural protegit del Montmell Marmellà. Protecció Civil va aixecar al vespre el confinament de més d'un centenar de persones de Montmell a l'urbanització Pla de Malleu, la Moixeta, les Pinedes Altes i la Talaia Mediterrània. Més qüestions. Una incidència. L'alimentació elèctrica de la torre de control ha obligat a aturar l'operativa de l'aeroport del Prat aquest dimecres al migdia, fet que va provocar entre 5 i 6 cancel·lacions, en retards de més de 2 hores en alguns casos i 10 desviaments al miler d'operacions planificades. Una situació a la qual hem de sumar la vaga dels treballadors de Ground Force, que va obligar a cancel·lar prop d'una vintena de vols. I no deixem de parlar del Prat perquè ha tornat a batre rècord de passatgers. Al juliol la infraestructura ha fregat els 6 milions de viatgers. Explica'ns, Climent Sabater.
1: En concret, són 5,9 milions els passatgers que han passat per l'aeroport del Prat al juliol, xifra que suposa un augment del 6% en comparació amb l'any passat. En el que portem d'any, el nombre de viatgers supera els 34 milions, un 5% més que els 7 primers mesos de 2025, amb el que l'aeroport de Barcelona es manté en màxim d'usuaris. Els viatgers internacionals en l'acumulat de l'any freguen els 26 milions i els nacionals superen els 8. Són els passatgers estrangers els que més creixen, per sobre del 5%.
0: Gràcies. Més assumptes. Els bombers de Barcelona han fet 8 salvaments aquàtics amb un aparell pioner a Catalunya. El cos va incorporar la tardor passada 2 salvavides telecomandats que permeten realitzar els rescats des de terra. Així, els agents poden tenir una resposta més ràpida sense que els rescatadors hagin d'accedir a l'aigua. Albert Balla, tinent d'alcalde, ha reafirmat el compromís del consistori per dotar dels millors mecanismes al cos.
2: Posar en valor és l'esforç que s'està fent des de bombers de Barcelona per dotar-nos dels millors mecanismes per fer front al conjunt de contingències a les quals ha d'atendre el cos de bombers.
0: Fins al 31 de juliol d'aquest any, els bombers de Barcelona han fet unes 300 actuacions aquàtiques amb el servei especialitzat, que també compta amb una trentena d'agents i 3 embarcacions. I l'Ajuntament de Barcelona destinarà 100.000 euros a donar suport a les autoritats colombianes després del terratrèmol que va sacsejar el país aquest dilluns. Segons ha informat el consistori en un comunicat, aquests recursos es canalitzaran mitjançant el memoràndum d'entesa vigent amb Santiago de Cali. A banda, posen a la seva disposició els bombers de Barcelona per si cal enviar personal tècnic especialitzat en l'avaluació d'estructures col·lapsades i en gestió de l'emergència. En esports, l'exjugador i exentrenador del Barça, Xavi Hernández, serà el nou seleccionador de Països Baixos. El de Terrassa agafa el relleu de Ronald Koeman i signa contracte fins al Mundial del 2030. Mentre, pel que fa al Barça, avui continuaran els entrenaments a la ciutat esportiva Joan Gamper, tot després que ahir s'incorporessin els darrers mundialistes, amb l'excepció de Ferran Torres, que va quedar alliberat a l'espera d'un acord per la seva sortida al PSG. Dani Esclusa, bon dia.
3: Bon dia. Avui, segona jornada consecutiva de doble sessió d'entrenament a la ciutat esportiva Joan Gamper. Recordem, ja amb tota la plantilla disponible per a Hansi Flick, ahir es van reincorporar Dani Olmo, Pedri Cubarsí i Lamin Yamal. El que tampoc estarà avui en aquestes sessions és Ferran Torres, el de Foios. Continua comptant amb el permís del club per no assistir-hi mentre s'acaba de tancar l'acord amb el Paris Saint-Germain pel seu traspàs, un acord que es podria fer oficial al llarg del dia d'avui. Tampoc hi serà, evidentment, Runi Bardagi. El suec va ser operat ahir a la tarda de la ruptura del lligament encreuat del genoll dret que es va produir en l'entrenament d'aquest dilluns i presumiblement es perdrà tota la temporada. Pendents també de tot el que pugui passar durant el dia d'avui amb l'operació de Rodri, es treballa per evitar que el migcampista madrileny s'hagi de presentar demà a les instal·lacions del Manchester City per començar la pretemporada amb el conjunt d'Enzo Maresca, i també pendents de si es continua esperant Julián o si es decideix una vegada per totes activar l'alternativa a l'operació del nou.
0: Gràcies a l'equip femení, les blaugranes s'han imposat amb contundència en el primer amistós de pretemporada. Va guanyar 3-1 al Montpellier. A l'europeu de natació, el nedador de Sant Pere de Ribes, Luca Hoek, no ha aconseguit medalla després de quedar quart en la final europea de 100 metres lliures. Mentre que l'europeu d'atletisme, Jael Bastué, disputarà aquest vespre la final dels 200 metres després de quedar segona a les semifinals. De la cultura, un dels festivals a l'estiu més prestigiosos és la Xubertiada, refugi pels amants de la cançó poètica i la música de cambra, que obre avui la seva 34a edició. Serà la primera sense el seu fundador i ànima, Jordi Roc, Aquí al festival empordanès ret homenatge. Marta Orquín.
4: Fa 34 anys, el metge i malhome en Jordi Roc va impulsar al poble empordanès de Vilabertran un certamen petit i íntim dedicat al lit i a la música de cambra, però gran de qualitat artística. El seu entusiasme i passió van aixecar el festival que, després de la mort del doctor Roc el desembre passat, li ret homenatge i manté viu el seu llegat, com destaca Sílvia Pujalte, directora per segon any de la Xubertíada.
5: Aquella manera tan propera i tan especial d'estimar-se al públic i als artistes. Són moltes coses que conservarem sempre.
4: Els cantants Marta Bauzà i Mikhail Timoshenko protagonitzen l'aperitiu d'avui i demà a Vilajuïga i Pals, mentre que la jove soprano sueca Matilda Esterbi assumeix diumenge el concert inaugural a la Canònica de Vilabertran, escenari principal d'una Xubertíada que compta amb el baríton Matías Guerne, el pianista Javier Perianés i la soprano Juliane Vance, que cantarà amb el quartet Casals. Vells amics que recordaran qui els va padrinar des dels seus inicis.
5: Juliane Vance va cantar a la primera edició de la Xubertíada, d'alguna manera va ser la musa. Matías Guerne va debutar l'any següent, el 94, i Javier Perianés el 97. I des de llavors tots hi han tornat sovint. Serà molt maco tenir-los a tots reunits.
4: Una Xubertíada que també comptarà amb els talents de la soprano armènia Rosan Mantaixan, que va enlluernar el públic l'any passat, Mireia Tarragó, Samuel Hasselhorn, Erika Baikov o André Schuet.
0: I avui acabem amb la música de Ponto d'Equilibrio.

Una de les bandes més reconegudes del reggae brasiler actua aquest dijous a la Sala Apollo. Amb més de 25 anys de trajectòria, el grup s'ha consolidat com un dels grans referents. La banda arriba a Barcelona amb un directe marcat pels missatges de consciència social, l'energia i la connexió amb el públic. Doncs amb la cançó Rasta no Topo arribem al punt de les 9. Més informació en aquesta sintonia i al portal web rtv.cat. Que passin un molt bon dia.

0: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
1: Bona tarda. Repunt important dels preus al juliol. La inflació ha pujat 3 dècimes a Catalunya fins al 3,5%, la taxa més alta en 2 anys. Ha tingut a veure l'encariment dels carburants, un augment superior al 15% del gasoil, que farà que al setembre torni la rebaixa fiscal de 20 cèntims en aquest combustible. Amb la inflació cada cop més lluny de l'objectiu del Banc Central Europeu, els mercats donen per fet un nou increment dels tipus d'interès al setembre, com apunta l'economista Josep Soler.
2: Avui, en aquests moments, la probabilitat de que hi hagi un altre augment d'un quart de punt al setembre, la probabilitat és molt elevada.
1: Les plataformes del tren demanaran responsabilitats a Renfe pel col·lapse que es va viure ahir en algunes estacions i vagons després de l'eclipsi solar, assenyalant manca de previsió. Anna Gómez, de Dignitat a les Vies.
3: Demanarem responsabilitats i sobretot volem un pla d'acció. Quines seran les mesures que prendran a partir d'ara? Alguns té que donar explicacions del que va passar.
1: Renfe demana disculpes als usuaris afectats, diu que va actuar correctament, però nega les acusacions. David Andrés, gerent d'operacions de Rodalies.
4: La seguretat sí que va haver-hi. De fet, el que es va fer a Tarragona estava pactat amb Mossos. I planificació. Es va fer tota la planificació possible que vàrem poder. Tots els trens que passaven per la zona de Tarragona, tots anaven en doble composició. I no vam poder posar més trens, que ja ens hagués agradat, perquè no tenim més trens.
1: L'endemà dels problemes de subministrament elèctric a la torre de control de l'aeroport del Prat, avui continuen els endarreriments dels vols, una incidència que ahir va afectar milers de passatgers que van perdre vols, van arribar tard i fins i tot connexions com l'Albert, que arribarà a destinació 24 hores després del previst.
5: A les 3 hores i poc vam sortir i quan quedava poc per aterrar vam començar a informar de vols que havien sigut canviats o de que els havien retrasat perquè donés temps a fer la connexió. Però, malauradament, el nostre vol no es va canviar. Sortim avui a les 2:45.
1: La Guàrdia Civil i la Policia Federal belga han detingut a Badalona en el marc de l'operació DD un fugitiu internacional buscat en 31 països, entre ells Espanya, i reclamat per Bèlgica per tràfic de drogues, blanqueig de capitals i per ser el presumpte líder d'una organització criminal dedicat al tràfic internacional de drogues. I al Pirineu de Lleida, la sequera ja comença a ser un problema. A l'Alta Ribagorça hi ha petits pobles que els han de portar l'aigua amb cisternes perquè en tenen molt poca i a l'estiu augmenta la població amb l'arribada de turistes. Doncs tot això i més quan passin 10 minuts de les 2 de la tarda, abans però la informació de serveis. Coneguem com se circula aquesta hora. Servei Català del Trànsit, Mireia Camats, bona tarda.
6: Hola, bona tarda. Ara faré alguns problemes a la xarxa viària catalana. La C31 es dona pas alternatiu a Torroella de Montgrí per un accident. Això provoca retencions en tots dos sentits. Per tant, precaució a l'hora de circular per aquest tram. A l'autopista P7 hi ha retencions de l'Aldea al Perelló en sentit nord, intensitat de Tarragona en sentit nord, lentitud d'Altafulla, Roda Barà en sentit nord, retencions entre Castellví de la Marca i Vilafranca del Penedès en sentit nord i també lentitud i aturades la mateixa autopista P7 entre Castellbisbal i el Papiol en sentit nord. A més, també comentar-vos que la mateixa P7 va carregada de Mollet a Granollers i a Llinars en sentit Girona. A la 2 hi ha retencions a Jorba en sentit Lleida per obres, pel que fa referència a les rondes de Barcelona. La ronda d'Alt hi ha retencions d'Horta a Collserola en sentit Llobregat per obres i de Sant Gervasi a Horta en sentit Besòs. I la ronda litoral hi ha intensitat de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat i retencions de Zona Franca al Port en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: I també molt pendents del temps, amb un avís perquè lo intensa fins demà al vespre. Emet, Nolia García.
7: Avui dijous a Catalunya pugen les temperatures i tenim màximes molt altes a tot el territori, excepte a zones altes de muntanya. 41 graus a Lleida, 39 a Girona i 33 a Barcelona i a Tarragona. Predomina el sol i el cel clar, però atenció aquesta tarda al Pirineu i zones properes. Es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. Podran ser localment fortes, amb ventades i calamar-se. Demà divendres, temperatures amb pocs canvis. 41 graus a Lleida, 40 a Girona, 35 graus a Barcelona i 33 a Tarragona. Pujaran també les temperatures i de forma més notable a la costa. Serà un dia de sol amb cel clar, però es repetirà la situació durant la tarda al Pirineu. Núvols d'evolució amb ruixats i tempestes. Temperatures mínimes de 26 graus a Barcelona o 22 a Lleida.
1: Gràcies, doncs fins aquí aquest bloc informatiu. Continuen informats en aquesta sintonia també a la web rtv.cat.